0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bon dia, és dimecres 19 d'agost, són 7:45 del matí. Catalunya afronta avui una nova jornada de calor intensa en què els termòmetres podrien tocar sostre, tot plegat en un context en què es superen rècords històrics. El juliol ha estat el mes més càlid de tota la sèrie històrica, iniciada als anys 40 amb una temperatura mitjana que ha fregat els 26 graus. Segons el Meteocat, l'estació de Barcelona Can Bruixa ha registrat ja 54 nits tòrrides, rècord també des que es tenen dades. Les elevades temperatures, però, tenen les hores comptades. A partir de demà s'espera un canvi de temps que portarà ruixats i una baixada dels termòmetres. Doncs, precisament, ens fixem en la previsió meteorològica amb la EMET. Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui les màximes en ascens lleuger a gran part de Catalunya es podran arribar a valors significativament elevats en àmplies zones, especialment de l'interior, perill important per calor en gran part del territori. Avui s'esperen màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Demà baixarà lleugerament aquests valors i ho faran de forma més significativa a partir del divendres, quan arribi certa inestabilitat i una baixada general de temperatures a tot el territori. Pel que fa avui al cel, poc ennuvolat. A la tarda s'esperen núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes al Pirineu de Girona, sense descartar-se que puguin ser localment forts a la tarda i que s'estenguin a zones veïnes. Pel que fa al vent, avui fluix variable tendint a predomini de la component sud a la tarda, amb un augment ocasional de la intensitat a punts del litoral i a l'extrem sud de la depressió central. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora les principals complicacions es concentren a la Ronda de Dalt, on unes obres provoquen un quilòmetre de retencions en sentit sud cap al Nus del Llobregat. I a la 2, molta precaució per la boira densa que afecta 5 quilòmetres entre Ribera d'Ombara i Montmaneu en tots els sentits. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Catalunya afronta avui una jornada de calor intensa en què els termòmetres podrien tocar sostre, tot plegat en un estiu marcat per les temperatures extremes. Àlex Aroi, bon dia.
3: Bon dia. El juliol ha estat el mes més càlid de tota la sèrie històrica, iniciada el 1940 amb una temperatura mitjana de 25,8 graus, més d'un grau per sobre de l'anterior rècord. A partir del migdia, l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha activat avisos taronges a Lleida, al prelitoral i interior de Tarragona, al prelitoral de Barcelona, als Pirineus i la costa empordanesa. Les temperatures podrien superar un dia més els 40 graus, inclòs el Pirineu de Lleida, a la Conca de Tremp. Tot això després d'una matinada novament tòrrida a la costa. Barcelona, Mataró o Badalona, entre d'altres, no han baixat dels 25 graus en tota la nit. L'estació del Raval ha tornat a registrar una mínima de 28 graus. Segons el Meteocat, l'estació de Barcelona Can Bruixa ha registrat ja 54 nits tòrrides, rècord des que es tenen dades. Les elevades temperatures, però, tenen les hores comptades. A partir de demà s'espera un canvi de temps que portarà ruixats i una baixada dels termòmetres.
1: Gràcies. Doncs en aquest context, SETSE Catalunya reclama un pla específic de protecció davant les onades de calor per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària. Explica'ns, Anna Banyeres.
4: El sindicat alerta que els protocols actuals són insuficients per protegir uns professionals sanitaris exposats durant hores a temperatures molt elevades, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges que poden no disposar de climatització o d'ascensor. Per aquest motiu, reclamen mesures específiques i immediates per protegir les infermeres i els fisioterapeutes que realitzen atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. Magda Moyano, delegada de SETSE a Barcelona.
5: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mida possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
4: La demanda s'adreça tant als centres de l'Institut Català de la Salut com als centres del CISCAT i de la sanitat privada amb l'objectiu de garantir unes condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania.
1: I amb temperatures tan elevades i risc d'incendis forestals molt alt, l'Associació de Bombers anuncia una manca de protecció davant l'exposició de substàncies tòxiques durant els treballs d'extinció. Unes reivindicacions que coincideixen amb un estiu, com dèiem, especialment calorós i amb un risc elevat d'incendi, Laura Hurtado.
6: El 2026 s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va afectar les Gavarres. Greenpeace assegura que cal un canvi de model cap a una millor planificació i gestió del territori que permeti identificar els riscos climàtics. Miguel Ángel Soto, portaveu.
7: Necesitamos que se deje de decir que los incendios se apagan en invierno para decir que los incendios se apagan.

0: Carles Sala és el vicesecretari general tècnic de l'APCE.
1: Les xifres ens acaben dient que per cada habitatge nou de protecció oficial, d'habitatge assequible que s'ha iniciat a l'àmbit metropolità, doncs hi ha en aquest moment 35 famílies, unitats de convivència apuntades en el registre de sol·licitants. No?
0: L'associació de promotors remarca que és un fenomen estructural que fa anys que es perpetua. Per tot això demana al govern deixar de banda polítiques com prohibir la compra especulativa de pisos i centrar-se en mesures que fomentin la construcció d'habitatges.
2: I encara sobre habitatge, un nou sistema que fa servir la intel·ligència artificial identifica els pisos buits als municipis de Catalunya. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l'Enginyeria a Lleida s'encarrega del seu desenvolupament. Pepa Sanjanís.
3: El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, el CIMNE de Lleida, està desenvolupant des de fa 2 mesos un nou sistema encarregat pel govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
4: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades de consums d'aigua que ens proporciona l'Agència Catalana de l'Aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre.
3: També utilitzen els estudis que alguns ajuntaments i diputacions de Catalunya ja van fer in situ dels pisos buits dels seus municipis i que estan registrats a l'Agència de l'Habitatge.
2: I per cert, que els veïns del número 5 del carrer Vallesa de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit, situat al número 3 del carrer Vallès. La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. Hi ha una 50ena de desallotjats, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, dels quals n'han reallotjat 30 que perdran casa seva perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural i cal enderrocar-lo. Més qüestions. Un intern del centre penitenciari de Ponent s'ha suïcidat aquest dimarts al matí. Es tracta del segon cas enregistrat al centre en pocs mesos i el 7è suïcidi al conjunt de presons catalanes en el que portem d'any. Fonts penitenciàries han confirmat a Ràdio 4 que l'intern no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. Des de CESIF Presons, Modesto Berciano ha denunciat que el risc de suïcidi a les presons és molt elevat. Són declaracions a aquesta emissora.
5: Hi ha moltíssims interns actualment que estan en règim ordinari amb greus problemes psiquiàtrics. Estem parlant d'un percentatge que al centre penitenciari Ponent és absolutament disparatat.
2: Els sindicats anuncien una successió de deficiències de seguretat i descoordinació i tornen a exigir la dimissió del director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa. En plan econòmic, les exportacions a Catalunya han superat els 9.280 milions d'euros al juny, pràcticament un 3% més que el mateix període de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Economia. Les exportacions han marcat el segon nivell més alt per un mes de juny de la sèrie històrica. Pel que fa a les importacions, aquesta partida ha notat xifres rècord en prop de 10.700 milions d'euros després d'un augment del 10% respecte al 2025. I els expliquem també que la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i uns 270 vols cancel·lats. Ja fa 2 setmanes que es manté la vaga en plena temporada alta i amb afectacions severes en els viatgers. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
6: No volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga.
2: García apunta una manca de responsabilitat perquè la situació, diu, afecta no només a la plantilla, sinó també a les companyies i als passatgers. I per cert, que Catalunya va rebre 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol, un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. En esports, en Rodri ja és oficialment jugador del Barça per les properes 4 temporades. Aquest dimarts ha signat i ha

0: La setmana, Lleida, Pepa Sant Genís.
1: El dispositiu especial de seguretat de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra al parc de les vies de Lleida, on el cap de setmana hi van haver aldarulls que van enfrontar grups de menors amb la comunitat pakistanesa en una baralla multitudinària, es mantindrà tota la setmana, segons ha informat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El dispositiu s'ha posat en marxa no només al parc, sinó també als tres barris propers al parc de les vies. L'origen d'aquests aldarulls és la protesta de la comunitat pakistanesa de Lleida, que denuncia que són víctimes de robatoris sovint als seus comerços. El balanç de l'actuació dels agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb aquest dispositiu és la detenció fins al moment de 12 persones des del cap de setmana. Algunes de les persones detingudes portaven pals i armes blanques. En paral·lel s'estan fent reunions de mediació entre els cossos de seguretat, la comunitat pakistanesa i altres col·lectius implicats.
0: Gràcies, Pepa. I ara us contam que els municipis gironins de Sant Miquel de Campmajor i Mieres denuncien problemes de cobertura mòbil i internet que afecten veïns, comerços i ajuntaments. Els alcaldes diuen sentir-se abandonats. Gemma Esteve.
2: A Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, la falta de cobertura mòbil i internet complica el dia a dia. L'alcalde Oriol Serrà explica que fins i tot tenen problemes per atendre trucades al consistori i lamenta que la fibra òptica passi a pocs metres de l'Ajuntament, però no arribi a les cases.
3: Tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel i per Santa Pau, i està aquí morta. És a dir, nosaltres tenim a 20 metres de la porta de l'Ajuntament la línia i no la tenim connectada.
2: Els problemes també afecten comerços i pagesos amb dificultats per cobrar amb targeta o fer tràmits per internet. Al poble de Mieres, a la Garrotxa, la situació és similar. L'alcaldessa Núria Martínez alerta que poden passar un parell de dies sense cobertura amb el risc que això suposa en cas d'emergència.
4: Penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc posar ni activar els plans d'emergència municipals perquè jo no tinc telèfon.
2: És un problema que pateixen des de fa temps, per això tornen a reclamar solucions tant a la Generalitat com a les empreses de telefonia mòbil.
0: En esports, Rodri ja és oficialment jugador del Barça. Josep Capel, bon dia.
5: Bon dia, Rodri ja és jugador blaugrana per les properes 4 temporades. Ahir va passar la revisió mèdica, va firmar els documents, va dinar amb el president Laporta i amb Deco i va parlar pels mitjans de comunicació. Va explicar que està perfectament a nivell físic, tot i una petita intervenció ambulatòria, que no pas quirúrgica, i amb ganes d'entrenar-se ja a les ordres de Hansi Flick, que li ha demanat, entre d'altres coses, experiència i sobretot ajudar els joves a continuar creixent. I també va donar els motius de per què va escollir el Barça a d'altres ofertes que tenia sobre la taula.
6: Para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí. Los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que siempre he dicho que me he movido o mis decisiones han ido en torno a reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
5: Un Rodri que evidentment no jugarà el partit davant a la Lliga del trofeu Joan Gamper a partir de les 8, avui al Camp Nou, tot i que sí que serà presentat davant de l'afició juntament amb la resta dels seus nous companys.
0: I en bàsquet, el pivot francès Joan Macundo es converteix en el desafitxatge del Barça. Explica'ns, Dani Esclusa, bon dia.
7: Bon dia, el pivot francès Joan Macundo es convertirà en el desè fitxatge d'aquest estiu per l'equip blaugrana. Amb aquesta incorporació, el conjunt d'Alexander Sekulic aconsegueix reforçar la seva zona més desprotegida fins ara, la del joc interior. Macundo, un 5 de 26 anys i 2,07 d'estatura, ja va estar a prop de fitxar pel Barça la temporada passada, tot i que finalment va acabar jugant a les files del Mònaco. Amb aquest fitxatge, com dèiem, el Barça suma la seva desena arribada de la temporada pel primer equip de bàsquet, a més del nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Tota una revolució orquestrada des dels despatxos pel nou director esportiu del club, Xevi Pujol, i és que de la plantilla que va finalitzar la temporada passada només queden 4 jugadors, els espanyols Juan Núñez, Darío Brizuela i Joel Parra i l'estatunidenc Kevin Panther.
0: I un darrer punt, el Girona ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov després que el jugador es negués a jugar contra el Leganés i posteriorment publiqués a Instagram converses amb el club. De la cultura. Avui és la Diada de Sant Magí de Tarragona, el dia central de la Festa Major, en honor a un dels patrons de la ciutat. La Diada Castellera, amb les 4 colles tarragonines, n'és el principal atractiu. Tarragona, Pilar Ribàs.
8: La plaça de les Cols tornarà a vibrar amb la Diada Castellera de Sant Magí. A 11:45 està prevista l'entrada de les colles. A partir de les 12 actuaran per torn rotatiu en 3 rondes. La Jove preveu fer el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre, una supercatedral que no descarrega des de fa gairebé 3 anys. Els Xiquets de Tarragona Tarragona tenen com a objectiu el 3 de 9 en Folre. La

0: Colla de Sant Pere i Sant Pau vol tornar a ensenyar el seu millor castell, el 4 de 8, estrenat fa unes setmanes, i sumar-hi el 5 de 8. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo volen sumar per primera vegada en una mateixa actuació els seus tres grans castells d'aquesta temporada, el 3 i el 4 de 8 i el 2 de 7, una suma que donaria com a resultat la primera clàssica de 8 de la seva història, 30 anys exactes després de carregar el seu primer castell de 8 per Sant Magí.
1: I com cada 9 d'agost, avui se celebra el Dia Internacional de la Fotografia, un art del qual poden gaudir amb la gran oferta d'exposicions i festivals que Catalunya acull aquest estiu. A la Fundació Foto Collectània de Barcelona s'ha instal·lat la mirada crítica de l'artista visual Max d'Esteban, que hi presenta tantes històries, tantes preguntes, Marta Orquín.
2: En aquesta època d'immediatesa, Max d'Esteban ens convida a aturar-nos i a qüestionar el món actual dominat per la tecnologia. A Fotocollectània pengen imatges de paisatges urbans ficticis vinculats a la producció tecnològica en què apareixen, com si fossin anuncis, conceptes financers. La sèrie forma part de la seva investigació artística que, a través de fotografies, vídeos i instal·lacions, assenyala els mecanismes invisibles del capitalisme que organitzen la nostra realitat i determinen com vivim, pensem i imaginem.
3: Qui està construint el futur i des de quins valors? Tendim a pensar que la tecnologia és neutral o inevitable, però darrere seu sempre hi ha decisions econòmiques, polítiques i ideològiques.
2: Qui controla aquestes tecnologies o com influeixen els algoritmes a les nostres decisions són algunes de les preguntes que planteja Max d'Esteban. La seva mirada crítica és present en peces com una colorida instal·lació tèxtil amb grans fotografies digitals estampades en seda que reflexionen sobre la petjada humana en el paisatge o els paradisos en blanc i negre de White Noise que retrata el món després de l'extinció humana.
3: Com seria el món si nosaltres ja no hi fóssim? Intento imaginar una natura indiferent a la nostra presència.
2: Imatges que ens adverteixen que el temps per imaginar un altre futur s'acaba.
1: I avui acabam amb Rosalía.

La de Sant Esteve Ses Rovires està nominada als Premis MTV 2026 en la categoria de millor artista llatina per La Perla, una de les cançons del seu últim disc, Lux. Competeix contra artistes com Bad Bunny, amb Nueva Yol, Shakira, amb Dai Dai, o Karol G, amb Papacito. Així arribam al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i el portal web rtv-e.cat. Tengueu un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Activada en fase d'alerta al pla, Procicat per calor intensa, també per calor nocturna davant la continuïtat de l'episodi d'altes temperatures i les previsions del servei meteorològic. Una situació que els experts avisen que, lluny de ser excepcional, esdevindrà un fet habitual. Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica a Ràdio 4.
2: Ens hem de preparar una mica per les properes dècades, perquè això pues, anirà empitjorant.
1: I amb els avisos de calor es manté el risc d'incendi. Avui hi ha 148 municipis amb perill molt alt i 472 amb perill alt. Sobretot concentrat a Tarragona i Terres de l'Ebre, però també al Pla de Lleida i en algunes comarques de l'interior. I en aquest sentit, l'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar alguns gasos i traslladar furgons de rehabilitació als llocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues és membre de l'Assemblea de Bombers.
3: Acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens. I aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica. I aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
1: De la seva banda, Unió de Pagesos i les quatre associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida perquè, més enllà de complementar la repoblació que es fa amb arbres petits, afavoriria la polinització. Josep Clària, responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
4: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha polinitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a polinitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
1: Més de 500 dones han estat ateses a la unitat de sol pelvià que es va crear a la Vall d'Hebron fa 10 anys. En aquesta unitat atenen els casos de dolor pelvià crònic de forma multidisciplinar. Té moltes causes, com l'endometriosi, el part o infeccions que provoquen inflamació de la pelvis, afeccions que se superposen i generen dolor. El doctor Jordi Sabadell remarca que el més important és que quan es tingui un dolor pèlvic durant més de 6 mesos es faci una consulta.
5: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiqui. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
1: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, la informació de serveis. Coneguem com se circula el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo.
6: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hi ha diverses incidències. Parlem d'una avaria a Subirats, a la P7 a Tarragona, també de l'Antitud Avinyonet del Penedès en sentit a Girona, en el cas d'aquesta autopista, i també s'està retirant un vehicle a Sant Cugat en sentit Tarragona. Pel que fa també a altres vies amb problemes, les obres de cobertura de la Vall d'Hebron alenteixen la circulació en ambdós sentits de la marxa, i hi ha també una avaria a la C14, per exemple, a Fígols i Alinyà, una altra a la C25 a Sant Pere, Sallavinera, obres a la C33. Per tant, una mica de tot i, per tant, demanar-vos sobretot que us mantingueu atents a la carretera, ja que en els trajectes curts és on sovint passen els accidents més importants. Molt bona tarda.
1: També expliquem que la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 es troba interrompuda entre Lleida, Pirineus i Manresa per una incidència en la senyalització. I també ens interessem a aquesta hora pel temps. A Emet, Jordi Oriós.
7: Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats, amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè es poden estendre a zones veïnes. Les mínimes, sense grans canvis, continuen eixes nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals. A Barcelona no baixaran dels 26 graus a la nit.
1: Doncs continua la informació en aquesta sintonia. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.

0: Lágrimas. Es lo último de un incendio que ya se ha llevado por delante más de 2.000 hectáreas. En el puesto de mando avanzado está Patricia Hernández. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Así es, la previsión optimista para la mañana de este miércoles no se ha cumplido, ya que el humo ha impedido que todos los medios aéreos actúen al noreste del incendio en Cerezal, la zona con más combustible. Escuchamos a Abel Bautista, consejero de Presidencia.
2: El día de hoy sí puede suponer un aumento rápido si el incendio se mete en el Valle de los Tejos y genera un incendio explosivo y, por tanto, genera una rapidez, una carrera que tendríamos que evaluar en las próximas horas, pero que trabajan los efectivos con este posible escenario.
1: Se están investigando las causas del incendio, pero todo apunta a que ha sido provocado. Sobre el terreno trabajan actualmente 217 efectivos venidos de distintas partes de España, como Castilla y León y Castilla-La Mancha.
0: De Ceuta, como les decíamos, el gobierno ha anunciado que trabaja para trasladar lo antes posible a la península a un grupo de 500 niñas que cruzaron solas la frontera. Son el grupo más vulnerable. Este plan de urgencia contempla que sean organizaciones de atención a la infancia las que se hagan cargo de la acogida de las menores, sin necesidad de que las comunidades autónomas más asuman su tutela. Ana Galarza, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio de Infancia trabaja en un plan de acogida para menores que contempla el traslado de unas 500 niñas a la península. Lo confirma en Radio Nacional la ministra portavoz, Elma Saiz.
4: Esta cuestión, bueno, pues están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud, y a ese trabajo, pues me remito.
3: Una de las vías sería la que abre el Real Decreto Ley de Acogida por parte de las autonomías. El texto salió adelante cuando los recursos de acogida de Canarias estaban colapsados. Ahora su consejera, Candelaria Delgado, señala que la decisión actual demuestra que el gobierno, si quiere, puede.
5: Yo creo que el Estado parece que va aprendiendo de las cuestiones que nosotros le hemos puesto sobre la mesa, porque el Estado tiene capacidad para haber hecho eso, la tenía para haberla hecho en Canarias.
3: Desde el gobierno del PP de Murcia ya avanzan que sus recursos están completos, pero en Navarra, gobernada por los socialistas, sí muestran solidaridad, aunque exigen al resto de autonomías lo mismo. En el Ministerio, con todo, estudian varias fórmulas, entre ellas una vía para que las organizaciones de infancia desarrollen la acogida con recursos de la península sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.
0: El PP rechaza el plan de traslados, insisten en que los menores deben ser devueltos a Marruecos con sus familias y se apoyan en el aval que Bruselas acaba de dar a estos retornos. Elías Bendodo acusa al gobierno de actuar tarde y mal.
6: Claramente, este gobierno que tenemos en España creó el problema por no actuar a tiempo y ahora, en vez de resolverlo, lo va a perpetuar a base de carpas y parches temporales.
0: Hoy está allí por segunda vez Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, que la portavoz de los populares en el Senado ha anunciado que van a registrar la petición para reprobar en el primer pleno de septiembre a 5 ministros: Marlaska, Álvarez, Robles, Mónica García y Ana Redondo. Todos, menos la titular de Igualdad, van a comparecer la próxima semana en el Congreso. Hablamos ya del calor, que hoy está siendo especialmente insoportable en el litoral de Valencia y en el norte de Alicante. La EMET ha activado allí el aviso rojo por temperaturas extremas, con máximas de hasta 44 grados, aunque la sensación térmica es de 50 por la humedad. Vecinos y turistas lo sobrellevan como pueden. Alicante, Lamberto Calduch, buenas tardes.
7: Buenas tardes. En esta jornada de calor extremo, en el norte de Alicante se mantiene el aviso rojo hasta las 9 de la noche. En la comarca de la Marina Alta, poblaciones como Denia, Jávea o Calpe han suspendido las actividades deportivas en instalaciones municipales o la visita guiada al castillo de Denia, donde Cruz Roja ha habilitado un punto de acogida para personas sin techo y facilita agua. Además, hay espacios climatizados para refugiarse del calor. Recuerdan la importancia de no encender fuego por riesgo de incendio forestal y se ha cerrado el Parque Natural del Mongó. Rosa Cardona, alcaldesa de Jávea.
8: El Parque Natural del Mongó va a estar cerrado y, por tanto, se restringe el acceso a todas las zonas forestales, pistas, caminos, senderos.
7: Las autoridades recomiendan evitar el sol en las horas centrales, hidratarse y extremar la precaución en una jornada en la que se alcanzan los 42 grados.
0: Hay más noticias, empezando en Granada, que sigue revisando edificios tras el terremoto de ayer. Por ahí empezamos el repaso al resto de la actualidad con Luis Ortín. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Los principales afectados ahora mismo son 600 vecinos del municipio de Las Gavias que siguen desalojados. La buena noticia es que parece que ninguna infraestructura del área metropolitana ha sufrido grandes daños. Aún así, desde el gobierno central recuerdan a vecinos y ayuntamientos afectados que pueden solicitar ayudas. María Martín.
10: El delegado del gobierno, Pedro Fernández, asegura que los vecinos cuentan con líneas de ayuda permanente para hacer frente a los desperfectos causados por los terremotos.
11: Van tanto para las corporaciones municipales en daños que puedan ser de elementos que sean públicos como también para particulares, daños personales, por supuesto, y daños también en vivienda, ¿no?
10: En Las Gavias permanecen fuera de sus casas 600 personas a la espera de que se apuntalen los pilares de sus viviendas. María y Nahuar son dos vecinas desalojadas que han pasado la noche en un albergue, viven la situación con angustia y esperan volver a su casa esta tarde.
12: Sobre todo el no saber si cuando vuelvas, si es que puedes volver, va a tener casa, si no va a tener casa.
13: Que están ahí los arquitectos, los técnicos, lo están mirando y si está todo bien y podemos volver, pues sería para esta tarde.
10: Desde la Junta recuerdan que han habilitado un teléfono gratuito de atención psicológica para las personas afectadas.
9: Del exterior, el gobierno alemán acaba de condenar las palabras del ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Ben-Gvir, que hace dos días aseguraba que se debería matar a entre 30 y 40 palestinos de la Franja de Gaza cada noche. Alejandra Martínez, buenas tardes.
14: Buenas tardes, porque no son ni siquiera personas, añadía en esta entrevista. De ahí que Alemania, a quien siempre le cuesta actuar contra Israel por la culpa histórica que sienten por el holocausto, haya dicho que este es el límite. El canciller Merz ha expresado su más enérgico rechazo, habla de un comentario inhumano y poco después su vicecanciller iba más allá. Diciendo que solidaridad con Israel toda, pero con ministros así, ninguna, que las declaraciones atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad humana y que tiene que haber consecuencias. Por ejemplo, sanciones desde la Unión Europea, que es algo a lo que se han resistido siempre, pero que ahora estarían dispuestos a contemplar. Por su parte, Francia también ha condenado las declaraciones del ministro, insistiendo en que son inhumanas e intolerables.
9: Y en Hormuz la tensión aumenta. Emiratos Árabes ha suspendido hasta nuevo aviso todas las relaciones comerciales con Irán tras acusar al país persa de haber lanzado dos misiles balísticos, uno en su territorio y otro en aguas internacionales. Teherán desmiente el ataque y advierte a los países del Golfo. Apoyar al ejército estadounidense es para Irán participar activamente en la guerra. Y el mundo de la magia despide a una de sus estrellas más ilustres.
15: El 3 de, perdona,
16: tréboles.
15: El 3 de tréboles. ¿Y por qué? Digo yo, porque mira que hay cartas, oye. ¿Quieres, por favor, voltear la carta y dejarla ahí en el mismo para que vean todos qué es el 3 de trébol? Efectivamente.
9: Familiares, amigos, autoridades, admiradores, todos recuerdan con cariño a Juan Tamariz. El maestro falleció ayer a los 83 años por causas naturales. En el tanatorio de San Isidro de Madrid está nuestra compañera Aitana Villegas. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, se ha ido un genio, un referente y un maestro. Así lo describen familiares y amigos en la baraja de naipes que han firmado a modo de despedida del gran ilusionista y cartomago. Aprendices como Jorge Blas o Jandro y cómicos como Agustín Jiménez destacan hoy de él su ingenio, su alegría y sobre todo su capacidad para combinar la magia y la comedia. Se han referido a su hija Ana Tamariz como la gran guardiana de su legado.
18: Su violín está aquí, está, es invisible, pero está la funda, está su material, está su chistera, está su chaleco, su flor que lleva en la solapa, está todo al ladito del cuerpo.
17: Ya piensan en un gran homenaje al que puedan venir magos y amigos de todo el mundo que hoy no pueden estar aquí.
9: Y de los mercados, las bolsas europeas hoy cotizan mixtas tras conocerse el dato de inflación de la eurozona en julio del 2,9. Con estos datos, el IBEX ha registrado caídas esta mañana. Bolsa de Madrid, David Martín, buenas tardes.
19: Buenas tardes. El IBEX 35 se aleja de la frontera de los 20.000 puntos, pero se mantiene por encima de los 19.900. Esto en un día de contención en las bolsas europeas, con los inversores muy atentos a la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán. El petróleo repunta ligeramente hasta los $92 por barril en el caso del crudo Brent. Y aquí en el Parque Madrileño destaca Deoleo, la compañía centrada en el aceite de oliva y productos derivados, habría recibido una oferta para construir un gran grupo empresarial, según informaciones que ha podido confirmar Radio Nacional. Las acciones de Deoleo se disparan un 20% ahora mismo en la bolsa española.
0: Y en los deportes, hoy tenemos dos partidos en agenda. Daniel Ampuero, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Uno de ellos de Liga, donde va a debutar uno de los candidatos alternativos al duopolio Madrid-Barça, el Atlético de Madrid del Cholo, que se va a enfrentar al Málaga en el Metropolitano. Eso es a las 9 de la noche, una hora antes en el Camp Nou. El Barça se presentará ante su afición en el trofeo Joan Gamper. Se van a enfrentar al Al Ahly egipcio, el equipo más laureado de África.
0: Con esto y más volvemos a partir de media.
21: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
2: Bona tarda. Els meteoròlegs venen anunciant un canvi de temps important a partir de demà, però de moment Protecció Civil manté les alertes per calor diurna gairebé tot el territori, però també nocturna al litoral. I tot i els avisos que les temperatures es normalitzaran segons el mes d'agost, la realitat indica, com ha afirmat a Ràdio 4 en Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència Climàtica, que aquests episodis d'altes temperatures seran un fet habitual.
16: La tendència és molt clara els últims 10 anys, sobretot, les últimes dècades. Hi ha un augment de la temperatura, hi ha un augment de les temperatures màximes i, per tant, d'aquests episodis de calor extrema que ja s'estan convertint en normals.
2: A més, i segons assenyala un estudi de la UOC, els més malparats d'aquestes temperatures extremes són els majors de 65 anys, en especialment les dones, si no tenen les llars preparades per afrontar la calor, i especialment la nocturna, perquè les cases, diu, no tenen temps de refredar-se. En paral·lel, i amb un risc elevat d'incendis, els bombers demanen més mesures de protecció perquè les substàncies tòxiques a les que s'exposen posen en perill la seva salut. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, amb Cristian Estanesco a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho expliquem tot abans la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
22: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. La situació viària ha millorat després d'un matí amb forces avaries. En aquests moments destaquem que hi ha retencions de 4 quilòmetres a la P7 a Castellbisbal en sentit Girona i que encara hi ha una avaria a Subirats en sentit Tarragona, on els vehicles estan al voral. La ronda del litoral presenta aturades a Sant Adrià cap al nus del Llobregat i en el cas de la C14 encara a Fígols i a Linyà hi ha al túnel de Tres Ponts un desviament per un accident per tants alternatius. Per tant, tingueu molta cura si us trobeu en aquesta zona. I en el cas de la C65 a Llagostera encara registren cap a Castellplatja d'Aro un parell de quilòmetres. Això és tot. Molt bon dia.
2: I la previsió del temps a Emet, Jordi Oriós.
23: Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè que es poden estendre a zones veïnes. Les mínimes, sense grans canvis, continuen eixes nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals. A Barcelona no baixaran dels 26 graus a la nit.
21: Edició migdia. Anna Banyeres.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i manté la prealerta de l'Infocat per risc d'incendi forestal. Avui es preveu calor intensa al Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i també prelitoral Sud i Central. Les temperatures poden superar, com escoltàvem, els 40 graus al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, es mantenen els avisos per calor nocturna al litoral Sud i Central. En aquest sentit, els experts alerten que aquests episodis obliguen a revisar els protocols d'actuació, sobretot per als majors de 65 anys i en especial per a les dones, més quan les llars no estan preparades per afrontar aquestes temperatures, i especialment de nit. Les alertes, diu, no s'haurien d'establir amb les temperatures de dia, sinó de nit, perquè les cases no es refreden. Paloma Yáñez és investigadora de la UOC.
24: Si aquestes cases no estan preparades, i que és el cas de moltes cases de majors de 65 anys, pues entonces les cases no són un refugi, sinó un lloc de passar-lo mal. Y si estas mujeres son las responsables de los cuidados, pues independientemente de la temperatura, los tienen que seguir haciendo. Entonces, por ahí hemos encontrado que son más vulnerables al calor y que nuestra atención tiene que estar dirigida más a su situación.
2: A banda, més calor significa també més risc d'incendi forestal. Protecció Civil manté l'alerta a Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment al Priorat i la Ribera d'Ebre, però ha avisat que el risc també és elevat a Ponent i sectors de la Catalunya Central. Hi ha 148 municipis en perill molt alt, 472 en perill alt. I en plena campanya d'incendis forestals, l'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Laura Hurtado.
1: Unes millores que asseguren fa 7 anys que reclamen, en concret demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar gasos i, d'altra banda, traslladar furgons de rehabilitació als llocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues, membre de l'Assemblea de Bombers.
3: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens, i aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica. I aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
1: Fons Interior explica en aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb semimàscares per avaluar la seva efectivitat. Asseguren també que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran totes aquestes qüestions.
2: I Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida perquè, més enllà de complementar la repoblació que es fa amb arbres petits, afavoriria la pol·linització. Josep Clària és responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
4: Si aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha pol·linitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a pol·linitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
2: Risc d'incendi per altes temperatures. Els experts insisteixen que els episodis de calor extrem com els que estem tenint aquest estiu seran cada vegada més habituals i l'acumulació de calor facilita les grans tempestes. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat l'obra de la nova bassa de laminació del barranc de Santa Bàrbara que ha de solucionar els problemes d'inundabilitat que pateix el poble cada cop que hi ha temporal. La previsió és que les màquines puguin començar a treballar a primers de setembre, un cop finalitzin els treballs previs. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, diu que la infraestructura arriba després de més de 10 anys de treball per part de l'Ajuntament i d'haver patit diverses inundacions. Està convençut que la nova bassa de laminació reduirà l'impacte i assegura que es continuarà treballant per adaptar la població a possibles avingudes.
5: Anem a començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests dos anys. Esperem que sigui, que baixi l'impacte. Evidentment, l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Bàrbara pugui arribar a ser anecdòtica.
2: Parlar d'estiu en termes de salut és referir-se a la protecció de la pell, però avui aprofundim una mica més en aquest teixit. Un estudi de l'IRB Barcelona ha identificat per què amb l'envelliment la pell perd la capacitat de regenerar-se, cicatritzar o mantenir la barrera eficaç contra agents exteriors. I el que s'ha descobert és que al darrere de la inflamació persistent associada a l'edat, causada per una cèl·lula del sistema immuner, hi ha dues proteïnes que de forma combinada canvien les funcions dels gens inflamatoris i abandonen la resposta regeneradora. Escoltem el doctor Salvador Aznar.
6: Una proteína que se llama BIMAL1 y otra proteína que se llama YAP1. Y esas dos proteínas lo que hacen es dejar de encender los genes que son responsables de la regeneración, el mantenimiento, la funcionalidad del tejido. Y en vez de activar esos genes, ahora activan genes que tienen que ver con una inflamación persistente.
2: I més de 500 dones han estat ateses de la unitat de sol pelvià que es va crear a la Vall d'Hebron ara fa 10 anys. En aquesta unitat atenen els casos de dolor pelvià crònic de forma multidisciplinar. Té moltes causes, l'endometriosi, el part o infeccions que provoquen inflamació de la pelvis, afeccions que se superposen i generen dolor. Marga Esparza.
25: Fora de les unitats especialitzades, costa de diagnosticar perquè és difícil trobar una causa concreta. El més important és que quan es tingui un dolor pèlvic durant més de 6 mesos es faci una consulta. Doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pèlvic de la Vall d'Hebron.
26: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiqui. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
25: La Pilar Cano és pacient d'aquesta unitat des de fa 5 anys, però els seus dolors van començar a aparèixer fa 11. Va estar molts anys visitant diferents especialistes i també diu que durant molt de temps no li explicava a ningú.
27: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, tal com el sent, ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir. s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes. Els homes també ho pateixen i també s'ha d'explicar.
25: Aquesta patologia no es pot curar, però sí disminueix els seus efectes i el dolor.
21: Edició migdia.
2: 2:20, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per narcotràfic i tinença d'armes de foc davant la desena de tirotejos registrats en els darrers dies a l'àrea de Barcelona. Núria Alcalà.
7: Sí, en concret, 9 tirotejos en 10 dies a la capital catalana i l'àrea metropolitana. L'últim va tenir lloc la nit de dilluns a Badia del Vallès, on es van registrar uns trets a l'aire, sense ferits, una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni recorda que darrere d'aquests incidents amb arma de foc hi ha el control del tràfic de drogues. Reitera així la necessitat d'endurir el codi penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
8: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
7: Només el mes de juny van ser assassinats a trets 2 homes en 4 dies a la ciutat de Barcelona i enguany s'han registrat 9 tirotejos entre el 7 i el 17 d'agost.
2: I cop policial a una organització que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori a Terrassa. Hi ha 4 detinguts, Sergi Bassoles.
10: I a banda d'aquests 4 arrestats, entre 42 i 76 anys, 2 persones més estan sent investigades. Formarien part, segons els investigadors del Seprona, de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per aus. Estem parlant d'antibiòtics, antifúngics, antiparasitaris, tractaments per infeccions digestives i intestinals i també estimulants per al can. La investigació s'inicia el 2016, quan la Benemèrita localitza a les Palmes de Gran Canària 4 productes per ocells no autoritzats procedents d'un majorista de Badalona. El 2023, el cos dels agents rurals de la Generalitat troba 2 d'aquests medicaments en un registre a Sabadell. Aleshores, es constata que els productes s'elaboraven en un laboratori de Terrassa que tenia l'autorització suspesa des de novembre de 2023. Malgrat això, el laboratori hauria continuat comprant principis actius elaborant preparats i distribuint-los. Per això, el passat 23 de juliol, es va fer una entrada i registre en aquest local i també en un domicili de Rubé. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilograms de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
2: El govern ja ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari i la infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El contracte preveu una estació d'alta velocitat al Vallès, sense concretar en quin municipi, que hauria de permetre fer transbordament amb rodalies i ferrocarrils a Sant Cugat del Vallès. I a més, que els AVE procedents de Madrid entrin a Barcelona per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet, una idea també plantejada fa uns mesos pel Ministeri de Transports. La planificació del primer tram d'obres entre Lleida, Igualada i Martorell i l'entrada a la capital catalana per la Sagrera té un cost previst d'1,5 milions d'euros i s'allargarà més de 2 anys. Tot això mentre que les obres de construcció de l'estació de la Sagrera avancen a bon ritme, després de molts anys de paràlisi, tal com ha actualitzat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
8: Els propers mesos ja es posarà l'etapa definitivament de l'estació per començar a construir l'estació per sobre i nosaltres com a ciutat començarem el primer trimestre de l'any que ve la construcció del parc lineal de la Sagrera, que serà el parc urbà més gran de la ciutat de Barcelona, 4 quilòmetres lineals.
2: I parlant d'actuacions, la neteja de la ciutat de Lleida és una de les principals reivindicacions dels veïns i la signatura pendent del govern municipal. Avui ha entrat en vigor el nou contracte de neteja, que suposarà una inversió de 260 milions d'euros durant els propers 10 anys. L'alcalde diu que és el contracte més important que ha fet mai a neteja a l'Ajuntament i que comença una nova etapa. Pepa Sanjanís.
11: El nou contracte de neteja que avui es posa en marxa a la ciutat de Lleida té una durada de 10 anys, però l'alcalde Fèlix Larrosa assegura que ja hi ha actuacions immediates previstes per millorar la neteja de la capital del Segrià, un dels principals problemes que denuncien els veïns.
12: Incorporació de fins a 90 persones per millorar els termes de neteja i lo de la gestió de residus. Tanquen ja tots els contenidors soterrats. Comença una nova etapa. Tenim un dels contractes més importants a Catalunya en matèria de neteja i gestió de residus. Sense cap mena de dubte, és el contracte més important que ha fet mai a la història la paeria de Lleida.
11: Entre altres actuacions, també preveuen la modernització de tota la maquinària i moltes més hores de neteja als carrers i places. Aquest contracte havia d'entrar en vigor a l'abril, però s'ha retardat fins ara per la demanda que va posar l'anterior empresa concessionària d'aquest servei.
2: I temps per la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
13: Bona tarda, Anna.
21: Esports.
9: 8 del vespre, Barça a l'Alí, posada de llarg del nou projecte de Hansi Flick en l'habitual trofeu Joan Gamper, que encetarà la temporada i servirà per presentar les noves cares del projecte. Anthony Gordon, Bissiwu, Adeyemi i Rodri, l'últim en incorporar-se i presentat ahir a la tarda. De presentacions també ha anat la cosa fa una estona a Camperico, ha posat amb la samarreta per primera vegada el central eslové Vanja Darkušić i juntament ell el cap esportiu Monchi, que ha deixat ben clar que el mercat de fitxatges encara no està tancat. Dani Esclusa.
13: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs un Monchi content de poder presentar el primer d'aquells dos o tres fitxatges que va anunciar la darrera vegada, aquest central eslové Vanja Darkušić, i que ha volgut també rebaixar una mica l'urgència respecte a les altres incorporacions que falten. La direcció esportiva està treballant amb calma. El que ha reconegut, això sí, és que la posició més important a reforçar és la d'extrem.
14: Hay una prioridad, que la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción muy... Estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello.
13: No ha volgut parlar de noms concrets al de San Fernando i el que sí ha afirmat és que tampoc està acabat el mercat pel que fa a les sortides, amb dues assenyalades que es podrien donar en els pròxims dies.
9: Recordem, gràcies Dani, recordem que avui a primera divisió debuta l'Atlético de Madrid, juga a les 9 de la nit contra el Màlaga. I fora del futbol, el nom propi és el del ciclista ullastrellenc Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, participant en el darrer Tour de França. S'ha confirmat aquest migdia el seu fitxatge per l'equip UAE. L'equip de Tadej Pogacar correrà ja a partir de l'any vinent.
2: Gràcies, Jorge. En el temps de cultura, com cada 19 d'agost, avui se celebra el Dia Internacional de la Fotografia, un art del que podem gaudir amb la gran oferta d'exposicions i festivals que Catalunya acull aquest estiu. Marta Orquín.
15: En aquesta època d'immediatesa, Max d'Esteban ens convida a aturar-nos i a qüestionar el món actual dominat per la tecnologia. A Fotocolectània pengen imatges de paisatges urbans ficticis vinculats a la producció tecnològica en què apareixen, com si fossin anuncis, conceptes financers. La sèrie forma part de la seva investigació artística que, a través de fotografies, vídeos i instal·lacions, assenyala els mecanismes invisibles del capitalisme que organitzen la nostra realitat i determinen com vivim, pensem i imaginem.
17: Qui està construint el futur i des de quins valors? Tendim a pensar que la tecnologia és neutral o inevitable, però darrere seu sempre hi ha decisions econòmiques, polítiques i ideològiques.
15: Qui controla aquestes tecnologies o com influeixen els algoritmes a les nostres decisions són algunes de les preguntes que planteja Max d'Esteban. La seva mirada crítica és present en peces com una colorida instal·lació tèxtil amb grans fotografies digitals estampades en seda, que reflexionen sobre la petjada humana en el paisatge, o els paradisos en blanc i negre de White Noise, que retrata el món després de l'extinció humana.
17: Com seria el món si nosaltres ja no hi fóssim? Intento imaginar una natura indiferent a la nostra presència. Un món que continua existint encara que nosaltres haguem desaparegut.
15: Imatges que ens adverteixen que el temps per imaginar un altre futur s'acaba.
2: I avui és la Diada de Sant Magí a Tarragona, el dia central de la Festa Major, i per tant, Diada Castellera amb les quatre colles de Tarragona. Anem fins a la plaça de les Cols. Sergi Oliver, Pilar Ribas.
18: La jove ha començat descarregant un castell de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles, però només ha arribat a l'intent desmuntat del 5 de 9 amb folre, una supercatedral que no completa des del 2023. El cap de troncs, Jordi Crespo, no podia ocultar la seva decepció.
19: És un castell que tenim moltes ganes, que ens motiva molt i que llavors potser a vegades vols accelerar, no?
18: Els xiquets de Tarragona han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 amb folre d'enguany. Així de satisfet es mostrava Oriol Falguera, cap de canalla.
20: El defensem així, és que és senyal que el tenim. S'ha vist que al final mira, descarregat. També compten aquests.
18: Els de Sant Pere i Sant Pau han descarregat el 5 de 8 i el 4 de 8 amb agulla. I els xiquets del Serrallo han completat la seva millor actuació de la història amb el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7.
2: I nosaltres posem el punt i final recordant la pèrdua d'una de les figures fonamentals de la rumba catalana, Delfina Maya, que ha mort aquest dilluns a Barcelona als 74 anys. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv.cat. Bona tarda.